Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la matinada. Onades de música. A Nova Ràdio Lloret.

Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
2: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Visita l'exposició fotogràfica Un viatge per la història de l'agrupació teatral Casal de l'Obrera. La mostra repassa els 75 anys d'història de l'entitat i es podrà visitar a la Masia de Can Saragossa fins al mes de juny. L'exposició permet conèixer anècdotes de l'entitat i algunes de les disfresses que va dur el casal quan desfilava a la Rua de Carnaval. Visita l'exposició sobre els 75 anys del Casal de l'Obrera. Entrada general, 3 euros amb 10 cèntims. Reduït, 1,50 euros. Horari de visita de dilluns a diumenge de 10 a 2 quarts d'una del matí. Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
1: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
2: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: A causa de les molèsties que provoca l'elevada població de gavians a Lloret, l'Ajuntament posa en marxa una campanya per controlar la natalitat d'aquestes aus. Si detecteu un niu, aviseu a Benestar Animal i Salut de l'Ajuntament. Telèfon 972 36 28 70. Especialment entre el 15 d'abril i el 15 de maig. Campanya per controlar la natalitat dels gavians. Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
2: Molt bon dia. En Matlleu Origen gestionarà el supermercat del Mercat de Lloret de Mar.

0: El mercat de Lloret de Mar incorpora la cadena Ametller Origen com a supermercat. És una aposta, segons fons municipals, per la proximitat i també la qualitat. La cadena Ametller Origen oferirà producte fresc, plats preparats i alimentació saludable, complementant així l'oferta que hi haurà a les diferents parades del mercat. De forma paral·lela, l'Ajuntament ha dut a terme diferents actuacions de millora a l'entorn del mercat per fer-lo més accessible, amable i també integrat a l'entorn del nucli antic. En concret, s'obre el trànsit al carrer Seny del Rebic, una reivindicació veïnal. En uns minuts entrevistarem l'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas, i també li preguntarem per el procés participatiu sobre el futur de l'Avinguda de Vidreres previst aquest dimecres a la Casa de la Cultura. És el nostre tema de portada d'aquest dilluns, dia 11 de maig. Molt bon dia a tothom, benvingudes i benvinguts. El bon dia, bona hora. Anem amb els altres titulars del dia. Els anunciem amb el nostre company Josep Altafulla. Molt bon dia, Josep.
1: Bon dilluns, Sant Rosa. El projecte Son Aurora celebra una nova edició amb la ciència com a eix central. L'acte principal serà la Fira Femenina de la Ciència i la Tecnologia, que tindrà lloc aquest dissabte 16 de maig al matí a la plaça Pere Torrent. També parlarem de l'associació Força AME, que ho ha tornat a fer. Ha entrat entre els 100 projectes guanyadors de la iniciativa solidària La Voz del Paciente, impulsada per Laboratoris CINFA i gràcies al suport popular. En plana d'esports donarem els resultats del cap de setmana, així com de la Trail Lloret d'ahir i del trofeu Fusano de natació. També anunciarem els guanyadors del concurs de Daiquiri per a estudiants i anunciarem que a partir d'avui la biblioteca obre les nits per facilitar als alumnes un espai per estudiar.
0: Com sempre, també repassarem els titulars del dia, les portades dels diaris i sabrem quina és la previsió del temps per avui dilluns i per tota la setmana a Lloret de Mar. Amb tota aquesta informació, amb aquesta portada, donem pas al Bon Dia, Bona Hora que avui fem possible amb Moisés García, Josep Altafulla, Samuel Albuquerque i qui us parla, Rosa Giralda.
2: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.

0: Ens situem a les 8 i 3 minuts del matí. Comencem amb la previsió del temps marcada avui pel sol i també algunes pinzellades de núvols que dona pas a una setmana, en aquest cas, de variabilitat meteorològica. Escoltem la crònica d'en Xavi Segura. Bon dia.
1: Bon dia. Arrenquem una nova setmana que estarà marcada de nou per la variabilitat meteorològica, amb una mica de tot. De moment, avui dilluns, la calma dominarà. Força sol en general, tan sols el pas d'algunes bandes de núvols totalment inofensius, avui no s'espera pluja, cap ruixat de tarda i unes temperatures que es mantindran semblants o baixaran tan sols algun grau. Per tant, fresca o una mica de fredor a primeres hores i al centre del dia, doncs molta suavitat o fins i tot també una miqueta càlid. Però de cara a demà arriben canvis. La inestabilitat tornarà a augmentar, més aire fred en alçada i, per tant, les nuvolades de tarda creixeran amb ganes, arrencaran els xàfecs i tempestes a punts de l'interior i del prelitoral i els mapes indiquen que arribaran amb més facilitat també aquí a la costa. Per tant, dimarts a la tarda, pendents del cel i sembla que dimecres, dijous, fins i tot divendres, la inestabilitat es mantindrà acusada, variabilitat típica de la primavera i, per tant, risc de nous xàfecs, de noves tronades, sempre de caràcter molt irregular. Per tant, temps mogut, típic de la primavera, i amb aquestes temperatures que tiraran cap avall. Dimarts segurament encara sense canvis, però entre dimecres i divendres refrescarà i sembla que força. Per tant, tornarem a uns valors més propis de l'abril que no pas del maig. En definitiva, temps ben moig. Ja sabem, al maig cada dia un raig i a partir de demà tornarà a ser així.
0: Doncs així serà. Gràcies a Xavi Segura per tota aquesta informació. Donem les dades que tenim en aquests moments a Lloret de Mar. Comencem amb la temperatura de 14 graus, mentre que la humitat se situa al 80%. I la dada que ens aporta el nostre col·laborador, en Jaume Masdevall, són aquests 17 litres per metre quadrat que han caigut al llarg del cap de setmana aquí a Lloret.

0: Ens situem a les 8 i 5 minuts del matí. El que fem ara és anar a repassar portades, Josep.
1: Ens posem al dia de les notícies que avui ofereixen els diferents rotatius en aquesta jornada, en aquest inici de setmana. Diari de Girona obre dient que la prevenció de les infeccions sexuals avançarà als 12 anys. Salut actualitzarà l'estratègia vigent des del 2009. Amb fotografia il·lustrativa en l'apartat esportiu, amb la mel als llavis, fent referència a l'Espart Girona, que es queda, doncs això, a les portes, a la final de la Lliga, en un gran partit contra el València a Fontejau. També a peu de plana, el Barça celebra la Lliga amb un triomf clar contra el Madrid 2-0, i el Girona té prohibit fallar a Vallecas per no veure's amb l'aigua al coll. En bateria de titulars, Diari de Girona també destaca que Girona ja té l'empresa que ha de reparar la passera de la Font del Rei. En clau policial, un control a Blanes acaba amb 18 taxis sancionats per irregularitats. A l'Estartit, un estudi conclou que tocar el fons marí de les Medes perjudica l'hàbitat. Això pel que fa, com diem, al Diari de Girona. El Punt avui ens té acostumats al tema monotemàtic i avui no podria ser un altre que la Lliga del Clàssic. El Barça celebra la 29a Lliga de la seva història, la primera resolta en un duel directe contra el Madrid que rendeix la superioritat del campió 2-0. També trobem aquesta notícia a altres diaris generalistes, però avui El País obre dient que un gran operatiu desactiva la crisi del vaixell MV Ondius. També llegim a El País, Moreno Bonilla acaricia la majoria absoluta a Andalusia en una nova enquesta. A El Periódico de Catalunya, tota plana, aquí sí, Lliga de Somni, el Barça guanya la Lliga i una comissió bilateral ratificarà el pacte Govern-Esquerra Republicana de Catalunya. El diari El Mundo, Moreno apuntala l'absoluta mentre el PSOE i Vox s'estanquen. I imatge amb el titular, els 6 dies de missatges i esbroncada amb el govern que van irritar a Clavijo. A La Vanguardia, imatge pel Barça amb el titular la Lliga amb el millor final possible. I els evacuats espanyols compleixen ja la quarantena en un hospital de Madrid. Al diari La Razón, Moreno manté la majoria absoluta i Montero aconsegueix el resultat més baix del PSOE. També es fa ressò que un passatger francès presenta símptomes d'antivirus i que el Barça campió. A l'ABC, Juanma Moreno frega la majoria absoluta en una setmana de les, a una setmana de les eleccions i Sánchez s'imposa a Canàries i allarga un dia l'evacuació del vaixell de l'antivirus en tenir encara a bord 24 passatgers.
0: Doncs moltes gràcies, Josep, per aquest repàs de les portades d'avui dilluns, dia 11 de maig. El que fem ara és mirar al portal de notícies del 3Cat Info per poder copsar l'actualitat de les últimes hores, que ara mateix ens porta a parlar del Barça, que passa per sobre del Madrid i es corona campió de Lliga al Camp Nou amb un marcador de 2-0. Els blaugranes clarament superiors han superat el Madrid amb autoritat. L'equip de Hansi Flick ha imposat el seu ritme des del primer minut i ha certificat un títol merescut, culminant una temporada de domini absolut. D'altra banda, antivirus, primer dia de quarantena dels passatgers espanyols evacuats de l'Ondius. Aquest dilluns desembarcaran a les Canàries els passatgers que encara queden al creuer, on es va declarar el brot d'antivirus. També llegim que un passatger dels Estats Units a l'Ondius dona positiu en antivirus i un altre té símptomes. Aquestes deteccions se sumen a un de ciutadans francesos que ha presentat símptomes en el vol de repatriació. D'altra banda, recta final del judici als Pujol, torn dels últims acusats a l'espera de les conclusions del fiscal. L'Audiència Nacional culmina aquesta setmana 6 mesos de judici amb la previsió de donar-lo vist per a sentència dijous. Més qüestions, com s'han d'adaptar escoles i instituts a la calor? Un estudi alerta que la meitat no estan preparats. Un informe d'Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill, alerta dels riscos en la salut i l'aprenentatge i proposa plans a curt i a llarg termini. D'altra banda, vaga indefinida a l'educació del País Valencià, que reclamen els docents. Mestres i professors dels centres públics comencen una aturada indefinida en defensa també de l'escola en valencià i amb les negociacions amb la conselleria encallada. Encallades, volem dir. D'altra banda, també llegim a terra al Prat l'activista de la flotilla Saif Abukeset, deportat per Israel. L'altre activista detingut, el brasiler Thiago Ávila, està sent deportat al Caire i està previst que dilluns arribi a São Paulo.
2: Els diaris parlen de Lloret.
0: Doncs sí, avui a la pàgina 8 del Diari de Girona llegim aquest titular. Un control de 28 taxis a Blanes acaba amb 17 denúncies per l'Estat i la documentació. En parlem perquè doncs, en aquest control hi ha participat també la policia local de Lloret de Mar i, a més, els agents han immobilitzat el vehicle d'una empresa de Barcelona que cobria el trajecte entre Lloret i l'aeroport del Prat amb la ITV caducada i els pneumàtics en molt mal estat. És una notícia que ampliarem d'aquí uns minuts a la ràdio.
3: Nova Ràdio Lloret.
4: Nova Ràdio Lloret.
5: Nova.
6: Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació. Amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seua taula i deixa't conquistar per l'arròs.
7: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
8: Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.
9: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu.
10: Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància. I una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu. Perquè avui la tecnologia no només connecta. Apropa ànimes. Esborra silencis. Ens retorna allò que semblava lluny. I per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.
11: Visita l'exposició fotogràfica Un viatge per la història de l'agrupació teatral Casal de l'Obrera. La mostra repassa els 75 anys d'història de l'entitat i es podrà visitar a la Masia de Can Saragossa fins al mes de juny. L'exposició permet conèixer anècdotes de l'entitat i algunes de les disfresses que va dur el casal quan desfilava a la Rua de Carnaval. Visita l'exposició sobre els 75 anys del Casal de l'Obrera. Entrada general, 3 euros amb 10 cèntims. Reduït, 1,50 euros. Horari de visita de dilluns a diumenge de 10 a 1:15 del matí.
12: La ràdio de Lloret de Mar.
2: Bon dia, bona hora.
0: Les 8 i 14 minuts del matí donem pas a la primera part del Bon Dia, Bona Hora. El mercat de Lloret de Mar incorporarà la cadena Ametller Origen com a supermercat. És una aposta, segons fons municipals, per la proximitat i la qualitat.
1: Ametller Origen oferirà producte fresc, plats preparats i alimentació saludable, complementant l'oferta de les diferents parades al mercat.
0: De forma paral·lela, l'Ajuntament ha dut a terme diferents actuacions de millora a l'entorn del mercat per fer-lo més accessible, amable i també integrat en al nucli antic. En concret s'obre en els vianants al carrer Sénia del Rebic, que era una reivindicació dels veïns.
1: Entre les actuacions realitzades destaquen la remodelació del carrer Verge de Loreto en plataforma única, les millores paisatgístiques al carrer Sénia del Ràbic, la incorporació de vegetació i zones d'ombra, així com la renovació dels accessos i de l'aparcament de l'edifici per millorar-ne l'accessibilitat i la mobilitat.
0: Parlem amb l'alcalde de Lloret de Mar, que és Adrià Lamelas. Adrià, molt bon dia.
3: Molt bon dia, Rosa.
0: D'entrada, per què s'ha triat Ametller Origen per al supermercat que hi haurà a dins del mercat de Lloret?
3: Doncs perquè volíem que el mercat sigui el millor que podíem tenir, i havíem de buscar doncs, nous operadors que no estiguin a Lloret, que la població ho vegi amb bons ulls, que els agradi, que treguin, diguem, doncs, molts veïns a gaudir del mercat, aprofitar també la resta de parades. Un operador també que volíem que fos doncs, respectuós amb el quilòmetre zero, amb la qualitat, etc. I vam decidir que havíem d'apostar i treballar fermament per convèncer a Ametller Origen que fos l'operador del supermercat del mercat, i la veritat és que estem molt satisfets perquè creiem que serà un per Lloret.
0: Uh-huh. Entenem que Ametller Origen complementarà l'oferta de les parades i que a més es podran degustar plats en el mateix mercat, oi?
3: Sí, serà un gran complement de la resta de parades, que requirà i sumarà i multiplicarà, diguem, doncs, l'atractiu del mercat, com també comentàvem, entre l'espai que hi ha exterior, entre també la resta que estan fora del mercat, o fins i tot l'aparcament de renovat de 55 places, doncs tot sumarà per una experiència al lloretenc que vulgui gaudir de la compra al mercat d'alt nivell.
0: Alcalde, quan es preveu que obri les portes al mercat? Quina és la previsió?
3: Jo mai he pogut posar la data, que no volia anar ràpid, volia fer-ho bé. Per tant, hi ha qüestió de començar les obres internes, de la construcció de les parades internes, l'obra ja ha acabat. Per tant, el que pugui tardar els constructors, que no han de tardar molts, jo crec que són pocs mesos, ja tindrem acabat, i ja prepararem ja la inauguració totes les parades del supermercat a la vegada, una gran inauguració es mereix al mercat, i esperem, com dic, amb els propers mesos, doncs ja poder fer aquesta inauguració.
0: És que tenim una mica d'interferències, alcalde. Entenem que la idea és que quan s'obri ja tot, és a dir, que tot ja estigui apuntant parades com supermercat, eh?
3: Sí, perdona, Rosa, se'm talla una mica,
0: sí.
3: però la intenció és aquesta. Els propers mesos ja tenir el mercat per obrir-ho.
0: I la idea, alcalde, és que entenem que serà al llarg del 2026, això, l'obertura del mercat.
3: Sí, aquest any ha de ser, sens dubte, ja ha acabat tot. Ara depenem de les constructores, en construir-se les parades internes, que això no depèn de nosaltres, però sí que abans que acabi l'any jo ha d'estar ja preparat i inaugurat.
0: I, alcalde, a banda de tota la part del mercat doncs, que s'està treballant, també hi ha tota aquesta remodelació que s'ha fet baix als voltants, i el més destacat és que un carrer que havia estat tancat durant uns mesos, Sénia del Rebic, doncs s'ha obert als vianants i que ha estat fet amb diferents millores.
3: Exacte, que aprofito ara per agrair la paciència dels veïns que han patit les obres, perquè fer una obra no agrada mai, té una afectació al trànsit i a passejar i als veïns molt, molt important. Després sí que es veuen els beneficis, però durant l'obra, igual que l'obra de Verge de Loreto, els negocis adjacents doncs, s'han vist greument afectats, i els agraeixo la paciència perquè segur que ha tingut el seu fruit i es posarà en un poble amb més qualitat. Per tant, gràcies per la paciència, i com molt bé comentàveu, doncs ara tenim allà per fi el Sénia del Rebic obert, que estarà, diguem, obert a la ciutadania per passejar, però no vehicles, i òbviament ara aquest carrer patirà doncs, l'entrada i sortida de camions per poder equipar les parades internes del mercat, però com a mínim ja podem garantir que puguis

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic-tècnica, superior enginyer-enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
1: Notícies.
2: Bon dia, us parla Rosa Giral. Els Mossos d'Esquadra investiguen un incident amb una arma de foc que va deixar un home ferit a la cama el passat dijous a Lloret de Mar. Els fets van passar a les 11 de la nit en un carrer del municipi, segons ha avançat El País i ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies. La víctima va ser traslladada inicialment a l'Hospital Comarcal de Blanes i després va ser derivada al Trueta de Girona perquè rebés atenció especialitzada. La Divisió Criminal de Mossos ha obert una investigació per aclarir els fets i identificar les persones implicades. De moment no han transcendit detencions relacionades amb aquest cas. També volem explicar que Mossos, Policia Local de Blanes i Lloret han dut a terme el passat dijous un control de taxis a la carretera G600 a dins del terme municipal de Blanes. Durant l'operatiu s'han controlat un total de 28 taxis i s'han interposat 17 denúncies per diverses irregularitats relacionades amb la documentació i l'estat dels vehicles. Entre les actuacions més destacades, els agents han immobilitzat un taxi d'una empresa de Barcelona que feia el trajecte entre Lloret de Mar i l'aeroport del Prat. El vehicle circulava amb la ITV caducada i presentava els pneumàtics en molt mal estat. D'altra banda, canviem de qüestió. Aquest dilluns 11 de maig, la biblioteca torna a posar en marxa un any més les aules d'estudi nocturnes. Es tracta d'un servei que s'adreça als estudiants que es troben en època d'exàmens per tal que puguin gaudir d'un espai confortable que els ajudi a concentrar-se i aprofitar al màxim el temps. Les aules nocturnes obren les portes de dilluns a divendres en horari de 8:15 del vespre a 12 de la nit. El servei comença avui i estarà actiu fins al 12 de juny. Hi haurà wifi gratuït per tots els alumnes que ho necessitin per dur a terme les consultes que necessitin fer durant les hores d'estudi.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
3: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
4: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
3: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
5: L'estil mediterrani, amb les tendències pop del moment.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

nova ràdio Lloret. Barbra Streisand.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
1: Notícies.
2: Bon dia, us parla Rosa Giral. El projecte Son Aurora celebra una nova edició amb la ciència com a eix central. L'acte principal serà la Fira Femenina de la Ciència i la Tecnologia, que tindrà lloc el proper dissabte al matí a la plaça Pere Torrent. La jornada comptarà amb la participació de dones científiques de Lloret de Mar, que explicaran la seva trajectòria professional, així com professores i alumnes del Batxillerat Científic del Coll i Rodés, que presentaran experiments i treballs de recerca amb l'objectiu de divulgar la ciència de manera pràctica i accessible. A més, s'exposaran cartells amb el recorregut professional d'aquestes científiques locals. Un cop s'acabi la fira, l'exposició es podrà visitar durant 15 dies a la biblioteca. Segons l'Associació de Dones L'Aurora, que impulsa el projecte, l'edició d'enguany vol posar en valor el paper de les dones a l'àmbit científic i tecnològic amb el concepte STEAM, que integra ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques. La idea és inspirar nenes i joves a estudiar, si ho volen, aquest tipus de graus. Escoltem Maite Rodríguez de L'Aurora.
3: Que vegin que hi ha exemples propers, no d'aquestes grans científiques que surten als mitjans, sinó d'aquí, la dona, la veïna del costat, la filla d'un amic, la cosina, que s'estan dedicant a això, s'estan dedicant a aquesta professió. I això és bo, que les joves ho vegin i que diguin: ei, no tinc barreres, si m'agrada i vull, puc fer-ho.
2: La ràdio de Lloret de Mar s'assuma al projecte Son Aurora, donant veu a aquestes dones, com per exemple Sandra Soliguer, arquitecta i també professora de secundària i batxillerat.
4: Jo vaig estudiar arquitectura perquè m'agradava combinar la part científica amb la part artística i era la carrera que ho tenia tot. Fèiem des de mates i física fins a filosofia i història de l'art i de l'arquitectura. A mi em va encantar. De fet, la recomano sempre que algú no sap què estudiar, dic: fes arquitectura, i després ja té molts camins oberts, després ja decidiràs què fas, perquè t'enriqueix moltíssim. Després d'uns anys d'estar fent d'arquitecte, em vaig dedicar a la docència, perquè també era una de les altres coses que m'agradava. Vaig provar sort i em va encantar. De fet, és el que realment m'agrada fer. I dins de la docència he fet molts projectes STEM amb els alumnes, de construir, de pensar, idear i després arribar a construir. I el que més m'agrada de tot i amb el que més gaudeixo és veure com construeixen coneixement, és a dir, ajudar a construir coneixement a tots els adolescents. Això m'enriqueix moltíssim i m'encanta.
2: Sandra Soliguer imparteix matemàtiques, dibuix tècnic, física i història d'art a l'ESO i al batxillerat, combinant la seva formació tècnica amb la pràctica educativa.
1: La previsió meteorològica.
2: Moment de donar pas a la crònica del temps amb el nostre company Xavi Segura. Bon dia.
5: Bon dia. Arrenquem una nova setmana que estarà marcada de nou per la variabilitat meteorològica, amb una mica de tot. De moment, avui dilluns, la calma dominarà. Força sol en general, tan sols el pas d'algunes bandes de núvols totalment inofensius, alguns espera pluja, cap ruixat de tarda i unes temperatures que es mantindran semblants o baixaran tan sols algun grau. Per tant, fresca o una mica de fredor a primeres hores, i al centre del dia, doncs, molta suavitat o fins i tot ambient una miqueta càlid. Però de cara a demà arriben canvis. La inestabilitat tornarà a augmentar, més aire fred en alçada, i per tant les nuvolades de tarda creixeran amb ganes, arrencaran els xàfecs i tempestes a punts de l'interior i del prelitoral, i els mapes indiquen que arribaran amb més facilitat també aquí a la costa. Per tant, dimarts a la tarda, pendents del cel, i sembla que dimecres, dijous, fins i tot divendres, la inestabilitat es mantindrà acusada, variabilitat típica de la primavera, i per tant risc de nous xàfecs, de noves tronades, sempre de caràcter molt irregular. Per tant, temps mogut, típic de la primavera, i amb aquestes temperatures que tiraran cap avall. Dimarts segurament encara sense canvis, però entre dimecres i divendres, refrescarà i sembla que força. En tornarem a uns valors més propis de l'abril que no pas del maig. En definitiva, temps ben boig. Ja sabem, el maig cada dia un raig i a partir de demà tornarà a ser així.
2: Gràcies, Xavi Segura, per aquesta informació. 19 graus de temperatura en aquests moments a la vila.
6: Més info a novaradiolloret.cat.
7: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació. Amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Nova

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
1: Notícies.
2: Bon dia, us parla Rosa Giral. El mercat de Lloret de Mar incorpora la cadena Manlleu Origen com a supermercat. És una aposta, segons fons municipals, per la proximitat i la qualitat. Donem pas a l'alcalde Adrià Lamelas.
3: Volíem que el mercat sigui el millor que podíem tenir i havíem de buscar nous operadors que no estiguin a Lloret, que la població ho vegi amb bons ulls, que els agradi, que treguin, diguem, molts veïns a gaudir del mercat, aprofitar també la resta de parades. Un operador també que volíem que fos respectuós amb el quilòmetre zero, amb la qualitat, etc. I vam decidir que havíem d'apostar i treballar fermament per convèncer a Manlleu Origen que fos l'operador del supermercat del mercat, i la veritat és que estem molt satisfets.
2: El grup Manlleu Origen oferirà producte fresc, plats preparats i alimentació saludable, complementant l'oferta de les diferents parades que hi haurà al mercat. La previsió és que el nou mercat obri al llarg d'aquest any 2026 en de data encara sense concretar. Una de les dades que s'hi han transcendit és que hi haurà 55 places d'aparcament subterrani. De forma paral·lela, l'Ajuntament ha dut a terme diferents actuacions de millora a l'entorn del mercat per a fer-lo més accessible i també integrat al nucli antic. En concret, s'ha obert als vianants el carrer Sènia del Rabic, una reivindicació dels veïns.
3: Per agrair la paciència dels veïns que han patit les obres, perquè fer una obra no agrada mai, té una afectació al trànsit i a passejar i als veïns molt, molt important. Després sí que es veuen els beneficis, però durant l'obra, igual que l'obra de Verge de Loreto, els negocis adjacents s'han vist greument afectats, i els agraeixo la paciència perquè segur que tindrà el seu fruit, ha tingut el seu fruit i es posarà en un poble amb més qualitat. Per tant, gràcies per la paciència, i com molt bé comentàveu, ara tenim allà per fi el Sènia del Rabic obert, que estarà, diguem, obert a la ciutadania per passejar, però no vehicles, i òbviament ara aquest carrer patirà l'entrada i sortida de camions per poder equipar les parades internes del mercat, però com a mínim ja podem garantir que pugui estar obert per seguretat i que com l'obra exterior ja està acabada.
2: Entre les actuacions realitzades destaquen la remodelació del carrer Verge de Loreto amb una plataforma única, les millores paisatgístiques del carrer Sènia del Rabic, la incorporació de vegetació i zones d'ombra, així com la renovació d'accessos i aparcament de l'edifici per millorar-ne l'accessibilitat i també la mobilitat.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
4: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic-tècnica, superior enginyer-enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.
2: Nova Ràdio Lloret,

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
1: Notícies.
2: Bon dia, us parla Rosa Giral. Miguel Molina ha aconseguit el primer podi de la temporada estat a les 6 hores d'Spa a Bèlgica, al circuit d'Spa Francorchamps, en la segona prova del Mundial de Resistència. El pilot lloretenc, juntament amb els companys d'equip Antonio Foco i Niklas Nielsen, han aconseguit la tercera posició amb el Ferrari número 50. No han pogut guanyar i es van veure superats pels dos BMW, que van assolir un inesperat doblet. Després de dues curses, l'equip de Miguel Molina se situa en el 6è lloc de la classificació amb 23 punts. Pel que fa al campionat de constructors, Ferrari és el tercer classificat amb 42 punts a 17 del primer, la marca BMW. La pròxima cursa serà una de les cites més destacades de la temporada, les 24 hores de Le Mans a França. Mirem ara els partits de Lliga del cap de setmana. El Club Hoquei Lloret va superar el Vic per 0-2 a la penúltima jornada de l'Hoquei Lliga Plata. Tot i el triomf, els homes de Manel Díez hauran de jugar-se el títol i l'ascens a la pròxima jornada perquè el Manlleu, que va fer els deures, també va guanyar el seu partit. El partit va ser exigent i va arribar al descans amb el marcador inicial d'empat a 0. En la represa, els lloretencs van fer les dianes de la victòria. Víctor Prespo i Adrià Ferrer, amb dos gols pràcticament seguits, van posar el que seria el definitiu 0-2. El Club Hoquei Lloret es manté primer amb 44 punts i un més que el Manlleu, que és el segon. Ja només queda una jornada per acabar la Lliga. Seguim el repàs amb el Club de Futbol Lloret, que jugarà l'accés als play-off d'ascens en la pròxima jornada de la Primera Catalana. Els lloretencs van superar la Unió Esportiva Figueres per un marcador de 2-1. El Lloret va avançar ben d'hora en el minut 8, després d'una gran acció de Marc Fernández, que a la banda esquerra, que va acabar amb una centrada que Marco Cabrera va rematar fins a la porteria. A l'inici del segon temps va arribar al 2-0. De nou, el gol va néixer d'una assistència de Marc Fernández, que va finalitzar Marc Marí. Els figuerencs van retallar distàncies al tram final, però els lloretencs van mantenir el triomf, que els continua deixant tercers amb 53 punts. També en Primera Catalana, la Juventus va perdre al camp del Granollers. Va ser per un marcador de 2-1 en un partit ja sense res en joc pels homes d'Eskender Seixi. Els vallesans van obrir el marcador en el minut 35 en una acció d'Ivan Pérez. La Juventus va fer l'empat a l'inici de la represa amb un gol d'Adriano Carballo. Més tard, en el minut 72, el Granollers, de nou amb Ivan Pérez, va fer el definitiu 2-1. Amb aquesta derrota, la Juventus acaba la jornada en el 5è lloc de la classificació. Anem amb més resultats. El sènior masculí del bàsquet Lloret va encaixar una nova derrota a la Supercopa. Va ser per una diferència de 5 punts en un partit davant del Samà Vilanova, que va quedar 72-77. El sènior femení del bàsquet sí que va guanyar, en aquest cas amb un marcador de 59-64. És la segona victòria consecutiva en aquest tram final de la competició, una victòria que deixa el conjunt lloretenc en el 9è lloc de la classificació amb un total de 35 punts. Seguim en plana esportiva per parlar del club de natació, que ha completat una destacada actuació al Memorial Sensei Fusano amb una gran quantitat de marques, diversos rècords i també 4 podis a la competició disputada aquest dissabte a la piscina. Escoltem l'entrenador Joan Parra.
3: Segurament més del 90% de les marques que vam aconseguir són marques personals. A més van acompanyades de no sé, un total de 8-9 rècords del club i 4 podis a càrrec 3 del Joel Arredondo a les proves d'esquena, on tant el Senial 200 van aconseguir el títol de campió. En el Joel Esquena va quedar tercer i després un mes del Javier García, el 7 Papallona, que va fer tercer de la seva edat.
2: El cap de setmana es va completar amb la final per delegacions, que es va disputar en concret diumenge, i en aquest cas va ser doncs la delegació de Girona Nord, amb participació de 10 nedadors del Club Natació Lloret, que es va proclamar vencedora en aquesta final de delegacions.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
2: Sí.
4: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
5: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
4: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
6: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic tècnica, superior enginyer enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.
2: Nova Ràdio Lloret.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació. Amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Jordi Vilà i Olga Bordireva han estat els guanyadors de la 7a edició de la Lloret Trail. Han estat els més ràpids en la distància llarga de 15 quilòmetres en les seves respectives categories. Pel que fa a la curta de 6 quilòmetres, el més ràpid en homes ha estat Manuel Lamolda, mentre que Marisa Zapatas ha estat la millor en dones. Més de 500 corredors i corredores han participat aquest diumenge en la 7a edició de la Lloret Trail. La jornada esportiva també ha comptat amb el Campionat de Catalunya de trail per relleus en categories absoluta i màsters. José Luis Blanco, president de la SANSI, que és el club organitzador, subratlla que tot plegat ajuda a consolidar aquesta prova de muntanya.
3: A part de que la Lloret Trail va consolidar any, també va poder fer el Campionat de Catalunya de Trail, assistir la presidenta de la Federació Catalana, Mercè Dosich, així mateix també va fer la tercera de Quintanars Reis, i la veritat és que estic content perquè era una jornada més de 4 hores fent curses i tot va anar molt bé.
2: Tampoc no ha faltat la ja habitual Quintanars Reis, que s'ha fet per tercera vegada amb la participació finalment de 135 infants, alguns de ben petits.
3: Al final vam fer una mica més perquè es van esgotar divendres els dorsals i clar, seria greu perquè al final doncs, bueno, volem que participin el màxim possible, van incloure 10 nens més. I això doncs, és important, no? Estem valorant Quintanars, doncs, lògicament, doncs, intentar ampliar per la propera edició i després, doncs, bueno, que cada participant doncs, bueno, va poder gaudir. Molt serà el primer cop que participava en una cursa i això també és important per nosaltres, no? Incloure a nens tan petits, va haver-hi 3 nens de menys d'un any.
2: La 7a Lloret Trail s'ha dut a terme aquest diumenge amb sortida i arribada al Rieral. D'altra banda, canviem de tema, l'associació Força Ame ho ha tornat a fer. Ha entrat entre els 100 projectes guanyadors de la iniciativa solidària La Voz del Paciente, que impulsen els laboratoris CINFA gràcies al suport popular. En aquest cas, Força Ame ha sumat més de 2.600 vots, una xifra que ha fet possible aconseguir l'ajuda econòmica de 5.000 euros, el doble que l'any anterior, que es destinaran a investigar l'atròfia muscular espinal, un projecte que du a terme a l'Hospital de Sant Joan de Déu. Donem pas a Pipo Molina, portaveu de Força Ame.
4: Moltes gràcies a tothom de tot l'equip de Força Ame. Avui només podem dir gràcies, gràcies per cada vot, per cada vegada que heu compartit la nostra candidatura, per insistir sense descans durant tota la campanya de La Voz del Paciente de CINFA. Hem sentit que la vostra força cada clic i sou vosaltres qui heu fet que la veu de Força Ame arribi lluny. Gràcies a tot aquest suport, els 5.000 euros aconseguits aniran destinats al projecte d'investigació de l'AME, de l'Hospital Sant Joan de Déu, per continuar millorant la vida, la qualitat de vida dels pacients. Aquesta victòria és de tots. Hem guanyat una comunitat implicada, compromesa, i que creu que donar veu als pacients és imprescindible. De tot cor, gràcies per ser-hi, per creure i per no rendir-vos mai. Seguim.
2: Molina també ha destacat que els diners aconseguits serviran per continuar avançant amb la recerca i la millora de la qualitat de vida dels pacients.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Els Mossos d'Esquadra investiguen un incident amb una arma de foc que va deixar un home ferit a la cama el passat dijous a Lloret de Mar. Els fets van passar a les 11 de la nit en un carrer del municipi, segons ha avançat El País i ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies. La víctima va ser traslladada inicialment a l'Hospital Comarcal de Blanes i després va ser derivada al Trueta de Girona perquè rebés atenció especialitzada. La Divisió Criminal de Mossos ha obert una investigació per aclarir els fets identificar les persones implicades. De moment no han transcendit detencions relacionades amb aquest cas. També volem explicar que Mossos, Policia Local de Blanes i Lloret han dut a terme el passat dijous un control de taxis a la carretera G600 a dins del terme municipal de Blanes. Durant l'operatiu s'han controlat un total de 28 taxis i s'han interposat 17 denúncies per diverses irregularitats relacionades amb la documentació i l'estat dels vehicles. Entre les actuacions més destacades, els agents han immobilitzat un taxi d'una empresa de Barcelona que feia el trajecte entre Lloret de Mar i l'aeroport del Prat. El vehicle circulava amb la ITV caducada i presentava els pneumàtics en molt mal estat. D'altra banda, canviem de qüestió. Aquest dilluns 11 de maig, la biblioteca torna a posar en marxa un any més les aules d'estudi nocturnes. Es tracta d'un servei que s'adreça als estudiants que es troben en època d'exàmens per tal que puguin gaudir d'un espai confortable que els ajudi a concentrar-se i aprofitar al màxim el temps. Les aules nocturnes obren les portes de dilluns a divendres en horari de 8:15 del vespre a 12 de la nit. El servei comença avui i estarà actiu fins al 12 de juny. Hi haurà wifi gratuït per tots els alumnes que ho necessitin per dur a terme les consultes que necessitin fer durant les hores d'estudi.
1: Més info a novaradiolloret.cat. Les cançons amb ritme. Amb melodia. Amb sentiment. Temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Rosa Giral. El projecte Son Aurora celebra una nova edició amb la ciència com a eix central. L'acte principal serà la Fira Femenina de la Ciència i la Tecnologia, que tindrà lloc el proper dissabte al matí a la plaça Pere Torrent. La jornada comptarà amb la participació de dones científiques de Lloret de Mar, que explicaran la seva trajectòria professional, així com professores i alumnes del batxillerat científic del Coll i Rodés, que presentaran experiments i treballs de recerca amb l'objectiu de divulgar la ciència de manera pràctica i accessible. A més, s'exposaran cartells amb el recorregut professional d'aquestes científiques locals. Un cop s'acabi la fira, l'exposició es podrà visitar durant 15 dies a la biblioteca. Segons l'Associació de Dones L'Aurora, que impulsa el projecte, l'edició d'enguany vol posar en valor el paper de les dones a l'àmbit científic i tecnològic amb el concepte STEAM, que integra ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques. La idea és inspirar nenes i joves a estudiar, si ho volen, aquest tipus de graus. Escoltem Maite Rodríguez, de l'Aurora.
3: Que vegin que hi ha exemples propers, no d'aquestes grans científiques que surten als mitjans, sinó d'aquí, la dona, la veïna del costat, la filla d'un amic, la cosina, que s'estan dedicant a això, s'estan dedicant a aquesta professió. I això és bo, que les joves ho vegin i que diguin: ei, no tinc barreres, si m'agrada i vull, puc fer-ho.
2: La ràdio de Lloret de Mar s'assuma al projecte Son Aurora, donant veu a aquestes dones, com per exemple Sandra Soliguer, arquitecta i també professora de secundària i batxillerat.
4: Jo vaig estudiar arquitectura perquè m'agradava combinar la part científica amb la part artística i era la carrera que ho tenia tot. Fèiem des de mates i física fins a filosofia i història de l'àrea de l'arquitectura. A mi em va encantar. De fet, la recomano sempre que algú no sap què estudiar, dic: fes arquitectura i després ja té molts camins oberts, després ja decidiràs què fas, perquè t'enriqueix moltíssim. Després d'uns anys d'estar fent d'arquitecte, em vaig dedicar a la docència, perquè també era una de les altres coses que m'agradava. Vaig provar sort i em va encantar. De fet, és el que realment m'agrada fer. I dins de la docència he fet molts projectes STEM amb els alumnes, de construir, de pensar, idear i després arribar a construir. I el que més m'agrada de tot i amb el que més gaudeixo és veure com construeixen coneixement, és a dir, ajudar a construir coneixement a tots els adolescents. Això m'enriqueix moltíssim i m'encanta.
2: Sandra Soliguer imparteix matemàtiques, dibuix tècnic, física i història d'art a l'ESO i al batxillerat, combinant la seva formació tècnica amb la pràctica educativa.
1: Més info a novaradiolloret.cat.

Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació. Amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Va más de un año y es la última vez que te escribo. Te ves tan feliz con él, me alegra. Con esto me despido. Si pudiera devolver el tiempo, yo nunca te habría pedido un tiempo. Porque sí que te extraño, porque sí que lo siento.
1: Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Rosa Giral. El mercat de Lloret de Mar incorpora la cadena Manlleu Origen com a supermercat. És una aposta, segons fons municipals, per la proximitat i la qualitat. Donem pas a l'alcalde Adrià Lameles.
3: Volíem que el mercat sigui el millor que podíem tenir, i havíem de buscar nous operadors que no estiguin a Lloret, que la població ho vegi amb bons ulls, que els agradi, que treguin, diguem, doncs molts veïns a gaudir del mercat, però també la resta de parades, un operador també que volíem que fos doncs respectuós amb el quilòmetre zero, amb la qualitat, etc. I vam decidir que havíem d'apostar i treballar i fermament per convèncer a Manlleu Origen que fos l'operador del supermercat del mercat, i la veritat és que estem molt satisfets.
2: El grup Manlleu Origen oferirà producte fresc, plats preparats i alimentació saludable, complementant l'oferta de les diferents parades que hi haurà al mercat. La previsió és que el nou mercat obri al llarg d'aquest any 2026 en una data encara sense concretar. Una de les dades que s'hi han transcendit és que hi haurà 55 places d'aparcament subterrani. De forma paral·lela, l'Ajuntament ha dut a terme diferents actuacions de millora a l'entorn del mercat per a fer-lo més accessible i també integrat al nucli antic. En concret, s'ha obert als vianants al carrer Sènia del Rabic, una reivindicació dels veïns.
3: Per agrair la paciència dels veïns que han patit les obres, perquè fer una obra no agrada mai, té una afectació al trànsit i a passejar i als veïns molt, molt important. Després sí que es veuen els beneficis, però durant l'obra, igual que l'obra de Verge de Loreto, els negocis adjacents doncs s'han vist greument afectats, i els agraeixo la paciència, perquè segur que tindrà el seu fruit, ha tingut el seu fruit, i es posarà en un poble amb més qualitat. Per tant, gràcies per la paciència, i com molt bé comentàveu, doncs ara tenim allà per fi el Sènia del Rabic obert, que estarà, diguem, obert a la ciutadania per passejar, però no vehicles, i òbviament ara aquest carrer patirà doncs l'entrada i sortida de camions per poder equipar les parades internes del mercat, però com a mínim ja podem garantir que pugui estar obert per seguretat, i que com l'obra exterior ja està acabada.
2: Entre les actuacions realitzades destaquen la remodelació del carrer Verge de Loreto amb una plataforma única, les millores paisatgístiques del carrer Sènia del Rabic, la incorporació de vegetació i zones d'ombra, així com la renovació d'accessos i aparcament de l'edifici per millorar-ne l'accessibilitat i també la mobilitat.
1: La previsió meteorològica.
2: Ens interessem per la previsió meteorològica amb el nostre company Xavi Segura. Bona tarda.
4: Bona tarda. Arrenquem una nova setmana que estarà marcada de nou per la variabilitat meteorològica, amb una mica de tot. De moment, avui dilluns, la calma dominarà. Força sol en general, tan sols el pas d'algunes bandes de núvols totalment inofensius, algunes esperen pluja, cap ruixat de tarda i unes temperatures que es mantindran semblants o baixaran tan sols algun grau. Però, de cara a demà, arriben canvis. La inestabilitat tornarà a augmentar, més aire fred en alçada, i per tant, les nuvolades de tarda creixeran amb ganes, arrencaran els xàfecs i tempestes a punts de l'interior i del prelitoral, i els mapes indiquen que arribaran amb més facilitat també aquí a la costa. Tant dimarts a la tarda, pendents del cel, i sembla que dimecres, dijous, fins i tot divendres, la inestabilitat es mantindrà acusada, variabilitat típica de la primavera, i per tant, risc de nous xàfecs, de noves tronades, sempre de caràcter molt irregular. Per tant, temps mogut, típic de la primavera, i amb aquestes temperatures que tiraran cap avall. Dimarts segurament encara sense canvis, però entre dimecres i divendres refrescarà i sembla que fos. Tornarem a uns valors més propis de l'abril que no pas del maig. En definitiva, temps ben boig. Ja sabem, al maig cada dia un raig, i a partir de demà tornarà a ser així.
2: Gràcies, Xavi Segura, per aquesta informació. 21 graus de temperatura en aquests moments a la vila.
1: Més info a novaradiolloret.cat. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic tècnica, superior enginyer enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.
2: Nova Ràdio Lloret.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Aquest mes de juny, viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Miguel Molina ha aconseguit el primer podi de la temporada estat a les 6 hores d'Spa a Bèlgica al circuit d'Spa Francorchamps en la segona prova del Mundial de Resistència. El pilot lloretenc, juntament amb els companys d'equip Antonio Foco i Niklas Nielsen, han aconseguit la tercera posició amb el Ferrari número 50. No han pogut guanyar i es van veure superats pels dos BMW que van assolir un inesperat doblet. Després de dues curses, l'equip de Miguel Molina se situa en el 6è lloc de la classificació amb 23 punts. Pel que fa al campionat de constructors, Ferrari és el tercer classificat amb 42 punts a 17 del primer, la marca BMW. La pròxima cursa serà una de les cites més destacades de la temporada, les 24 hores de Le Mans a França. Mirem ara els partits de Lliga del cap de setmana. El Club Hoquei Lloret va superar el Vic per 0-2 a la penúltima jornada de l'Hoquei Lliga Plata. Tot i el triomf, els homes de Manel Díez hauran de jugar-se el títol i l'ascens a la pròxima jornada perquè el Manlleu, que va fer els deures, també va guanyar el seu partit. El partit va ser exigent i va arribar al descans amb el marcador inicial d'empat a 0. En la represa, els lloretencs van fer les dianes de la victòria. Víctor Prespo i Adrià Ferrer, amb dos gols pràcticament seguits, van posar el que seria el definitiu 0-2. El Club Hoquei Lloret es manté primer amb 44 punts i un més que el Manlleu, que és el segon. Ja només queda una jornada per acabar la Lliga. Seguim el repàs amb el Club de Futbol Lloret, que jugarà l'accés als play-offs d'ascens en la pròxima jornada de la Primera Catalana. Els lloretencs van superar la Unió Esportiva Figueres per un marcador de 2-1. El Lloret va avançar ben d'hora en el minut 8, després d'una gran acció de Marc Fernández, que a la banda esquerra, que va acabar amb una centrada que Marco Cabrera va rematar fins a la porteria. A l'inici del segon temps va arribar el 2-0. De nou, el gol va néixer d'una assistència de Marc Fernández, que va finalitzar Marc Marí. Els figuerencs van retallar distàncies al tram final, però els lloretencs van mantenir el triomf, que els continua deixant tercers amb 53 punts. També en Primera Catalana, la Juventus va perdre al camp del Granollers. Va ser per un marcador de 2-1 en un partit ja sense res en joc pels homes d'Eskender Seixi. Els vallesans van obrir el marcador en el minut 35 en una acció d'Ivan Pérez. La Juventus va fer l'empat a l'inici de la represa amb un gol d'Adriano Carballo. Més tard, en el minut 72, el Granollers, de nou amb Ivan Pérez, va fer el definitiu 2-1. Amb aquesta derrota, la Juventus acaba la jornada en el 5è lloc de la classificació. Anem amb més resultats. El sènior masculí del bàsquet Lloret va encaixar una nova derrota a la Supercopa. Va ser per una diferència de 5 punts en un partit davant del Samà Vilanova, que va quedar 72-77. El sènior femení del bàsquet sí que va guanyar, en aquest cas amb un marcador de 59-64. És la segona victòria consecutiva en aquest tram final de la competició, una victòria que deixa el conjunt lloretenc en el 9è lloc de la classificació amb un total de 35 punts. Seguim en plana esportiva per parlar del club de natació, que ha completat una destacada actuació al Memorial Sensei Fusano amb una gran quantitat de marques, diversos rècords i també 4 podis a la competició disputada aquest dissabte a la piscina. Escoltem l'entrenador Joan Parra.
3: Segurament més del 90% de les marques que vam aconseguir són marques personals. A més van acompanyades de no sé, un total de 8-9 rècords del club i 4 podis a càrrec 3 del Joel Arredondo a les proves d'esquena, on tant el Senial 200 van aconseguir el títol de campió. En el Joel Esquena va quedar tercer i després un mes del Javier García, el 7 Papallona, que va fer tercer de la seva edat.
2: El cap de setmana es va completar amb la final per delegacions, que es va disputar en concret diumenge, i en aquest cas va ser doncs la delegació de Girona Nord, amb participació de 10 nedadors del Club Natació Lloret, que es va proclamar vencedora en aquesta final de delegacions.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
4: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
5: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
4: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
1: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.
1: Nova Ràdio Lloret,

0: Escoltes la fórmula musical amb les cançons que més coneixes. Que més coneixes.
1: ¿Qué tenemos aquí?
2: Cataluña.
3: Oh, yeah. Tot el que puc fer.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972-36-98-63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Jordi Vilà i Olga Bordireva han estat els guanyadors de la 7a edició de la Lloret Trail. Han estat els més ràpids en la distància llarga de 15 quilòmetres en les seves respectives categories. Pel que fa a la curta de 6 quilòmetres, el més ràpid en homes ha estat Manuel Lamolda, mentre que Marisa Zapatas ha estat la millor en dones. Més de 500 corredors i corredores han participat aquest diumenge en la 7a edició de la Lloret Trail. La jornada esportiva també ha comptat amb el Campionat de Catalunya de Trail per relleus en categories absoluta i màsters. José Luis Blanco, president de la SANSI, que és que el club organitzador, subratlla que tot plegat ajuda a consolidar aquesta prova de muntanya.
3: A part de que la Lloret Trail va consolidant, també va poder fer el Campionat de Catalunya de Trail, assistir la presidenta de la Federació Catalana, Mercè Dosic, així mateix també va fer la tercera de la Quintana Reis, i la veritat és que estic content perquè era una jornada més de 4 hores fent curses i tot va anar molt bé.
2: Tampoc no ha faltat la ja habitual Quinzenàs Reis, que s'ha fet per tercera vegada amb la participació finalment de 135 infants, alguns de ben petits.
3: Al final vam fer una mica més perquè es van esgotar divendres els dorsals i clar, sabia greu perquè al final doncs bueno, volem que participin el màxim possible, van incloure 10 nens més i això doncs, és important, no? Estem valorant Quintanars, doncs, lògicament, doncs, intentar ampliar per la propera edició i després, doncs, bueno, que cada participant doncs, bueno, va poder gaudir, molt serà el primer cop que participava en una cursa i això també és important per nosaltres, no? Incloure a nens tan petits, va haver-hi 3 nens de menys d'un any.
2: La 7a Lloret Trail s'ha dut a terme aquest diumenge amb sortida i arribada al Rieral. D'altra banda, canviem de tema, l'associació Força Ame ho ha tornat a fer. Ha entrat entre els 100 projectes guanyadors de la iniciativa solidària La Voz del Paciente, que impulsen els laboratoris CINFA gràcies al suport popular. En aquest cas, Força Ame ha sumat més de 2.600 vots, una xifra que ha fet possible aconseguir l'ajuda econòmica de 5.000 euros, el doble que l'any anterior, que es destinaran a investigar l'atròfia muscular espinal, un projecte que du a terme a l'Hospital de Sant Joan de Déu. Donem pas a Pipo Molina, portaveu de Força Ame.
4: Moltes gràcies a tothom, de part de tot l'equip de Força Ame. Avui només podem dir gràcies, gràcies per cada vot, per cada vegada que heu compartit la nostra candidatura, per insistir sense descans durant tota la campanya de La Voz del Paciente de CINFA. Hem sentit que la vostra força cada clic i sou vosaltres qui heu fet que la veu de Força Ame arribi lluny. Gràcies a tot aquest suport, els 5.000 euros aconseguits aniran destinats al projecte d'investigació de l'AME, de l'Hospital Sant Joan de Déu, per continuar millorant la vida, la qualitat de vida dels pacients. Aquesta victòria és de tots. Hem guanyat una comunitat implicada, compromesa, i que creu que donar veu als pacients és imprescindible. De tot cor, gràcies per ser-hi, per creure i per no rendir-vos mai. Seguim.
2: Molina també ha destacat que els diners aconseguits serviran per continuar avançant amb la recerca i la millora de la qualitat de vida dels pacients.
1: Més info a novaradiolloret.cat. Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic tècnica, superior enginyer enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.
2: Nova Ràdio Lloret.
3: Nova

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Els Mossos d'Esquadra investiguen un incident amb una arma de foc que va deixar un home ferit a la cama el passat dijous a Lloret de Mar. Els fets van passar a les 11 de la nit en un carrer del municipi, segons ha avançat El País i ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies. La víctima va ser traslladada inicialment a l'Hospital Comarcal de Blanes i després va ser derivada al Trueta de Girona perquè rebés atenció especialitzada. La Divisió Criminal de Mossos ha obert una investigació per aclarir els fets identificar les persones implicades. De moment no han transcendit detencions relacionades amb aquest cas. També volem explicar que Mossos, Policia Local de Blanes i Lloret han dut a terme el passat dijous un control de taxis a la carretera G600 a dins del terme municipal de Blanes. Durant l'operatiu s'han controlat un total de 28 taxis i s'han interposat 17 denúncies per diverses irregularitats relacionades amb la documentació i l'estat dels vehicles. Entre les actuacions més destacades, els agents han immobilitzat un taxi d'una empresa de Barcelona que feia el trajecte entre Lloret de Mar i l'aeroport del Prat. El vehicle circulava amb la ITV caducada i presentava els pneumàtics en molt mal estat. D'altra banda, canviem de qüestió. Aquest dilluns 11 de maig, la biblioteca torna a posar en marxa un any més les aules d'estudi nocturnes. Es tracta d'un servei que s'adreça als estudiants que es troben en època d'exàmens per tal que puguin gaudir d'un espai confortable que els ajudi a concentrar-se i aprofitar al màxim el temps. Les aules nocturnes obren les portes de dilluns a divendres en horari de 8:15 del vespre a 12 de la nit. El servei comença avui i estarà actiu fins al 12 de juny. Hi haurà wifi gratuït per tots els alumnes que ho necessitin per dur a terme les consultes que necessitin fer durant les hores d'estudi.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
3: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
4: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
3: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació. Amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.

0: Aquest mes de juny, viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit.
1: Notícies.
2: Bona nit, us parla Rosa Giral. El projecte Son Aurora celebra una nova edició amb la ciència com a eix central. L'acte principal serà la Fira Femenina de la Ciència i la Tecnologia, que tindrà lloc el proper dissabte al matí a la plaça Pere Torrent. La jornada comptarà amb la participació de dones científiques de Lloret de Mar, que explicaran la seva trajectòria professional, així com professores i alumnes del batxillerat científic del Coll i Rodés, que presentaran experiments i treballs de recerca amb l'objectiu de divulgar la ciència de manera pràctica i accessible. A més, s'exposaran cartells amb el recorregut professional d'aquestes científiques locals. Un cop s'acabi la fira, l'exposició es podrà visitar durant 15 dies a la biblioteca. Segons l'Associació de Dones L'Aurora, que impulsa el projecte, l'edició d'enguany vol posar en valor el paper de les dones a l'àmbit científic i tecnològic amb el concepte STEAM, que integra ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques. La idea és inspirar nenes i joves a estudiar, si ho volen, aquest tipus de graus. Escoltem Maite Rodríguez, de L'Aurora.
3: Que vegin que hi ha exemples propers, no d'aquestes grans científiques que surten als mitjans, sinó d'aquí, la dona, la veïna del costat, la filla d'un amic, la cosina, que s'estan dedicant a això, s'estan dedicant a aquesta professió. I això és bo, que les joves ho vegin i que diguin: ei, no tinc barreres, si m'agrada i vull, puc fer-ho.
2: La ràdio de Lloret de Mar s'assuma al projecte Son Aurora, donant veu en aquestes dones, com per exemple Sandra Soliguer, arquitecta i també professora de secundària i batxillerat.
4: Jo vaig estudiar arquitectura perquè m'agradava combinar la part científica amb la part artística i era la carrera que ho tenia tot. Fèiem des de mates i física fins a filosofia i història de l'art i de l'arquitectura. A mi em va encantar. De fet, la recomano sempre que algú no sap què estudiar, dic: fes arquitectura, i després ja té molts camins oberts, després ja decidiràs què fas, perquè t'enriqueix moltíssim. Després d'uns anys d'estar fent d'arquitecte, em vaig dedicar a la docència, perquè també era una de les altres coses que m'agradava. Vaig provar sort i em va encantar. De fet, és el que realment m'agrada fer, i dins de la docència he fet molts projectes STEM amb els alumnes, de construir, de pensar, idear i després arribar a construir. I el que més m'agrada de tot i amb el que més gaudeixo és veure com construeixen coneixement, és a dir, ajudar a construir coneixement a tots els adolescents. Això m'enriqueix moltíssim i m'encanta.
2: Sandra Soliguer imparteix matemàtiques, dibuix tècnic, física i història d'art a l'ESO i al batxillerat, combinant la seva formació tècnica amb la pràctica educativa.
1: Més info a novaradiolloret.cat. Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic tècnica, superior enginyer enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.

Que aquest cant ressoni més enllà del crit. Que no em perdi en l'afany d'un somni escrit, sinó en la veritat que em batega dins.

0: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Rosa Giral. El mercat de Lloret de Mar incorpora la cadena Manlleu Origen com a supermercat. És una aposta, segons fons municipals, per la proximitat i la qualitat. Donem pas a l'alcalde Adrià Lamelas.
4: Volíem que el mercat sigui el millor que podíem tenir i havíem de buscar nous operadors que no estiguin a Lloret, que la població ho vegi amb bons ulls, que els agradi, que treguin, diguem, doncs molts veïns a gaudir del mercat, aprofitar també la resta de parades, un operador també que volíem que fos respectuós amb el quilòmetre zero, amb la qualitat, etc. I vam decidir que havíem d'apostar i treballar fermament per convèncer a Manlleu Origen que fos l'operador del supermercat del mercat, i la veritat és que estem molt satisfets.
3: El grup Manlleu Origen oferirà producte fresc, plats preparats i alimentació saludable, complementant l'oferta de les diferents parades que hi haurà al mercat. La previsió és que el nou mercat obri al llarg d'aquest any 2026 en una data encara sense concretar. Una de les dades que s'hi han transcendit és que hi haurà 55 places d'aparcament subterrani. De forma paral·lela, l'Ajuntament ha dut a terme diferents actuacions de millora a l'entorn del mercat per a fer-lo més accessible i també integrat al nucli antic. En concret, s'ha obert als vianants el carrer Sènia del Rabic, una reivindicació dels veïns.
4: Per agrair la paciència dels veïns que han patit les obres, perquè fer una obra no agrada mai, té una afectació al trànsit i a passejar i als veïns molt, molt important. Després sí que es veuen els beneficis, però durant l'obra, igual que l'obra de Verge de Loreto, els negocis adjacents s'han vist greument afectats, i els agraeixo la paciència perquè segur que tindrà el seu fruit, ha tingut el seu fruit i es posarà en un poble amb més qualitat. Per tant, gràcies per la paciència, i com molt bé comentàveu, doncs ara tenim allà per fi el Sènia del Rabic obert, que estarà, diguem, obert a la ciutadania per passejar, però no vehicles, i òbviament ara aquest carrer patirà l'entrada i sortida de camions per poder equipar les parades internes del mercat, però com a mínim ja podem garantir que pugui estar obert per seguretat i que com l'obra exterior ja està acabada.
3: Entre les actuacions realitzades destaquen la remodelació del carrer Verge de Loreto amb una plataforma única, les millores paisatgístiques del carrer Sènia del Rabic, la incorporació de vegetació i zones d'ombra, així com la renovació d'accessos i aparcament de l'edifici per millorar-ne l'accessibilitat i també la mobilitat.
2: Més info a novaradiolloret.cat.

0: Gran diversitat d'èxits. Nova Ràdio Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Potser aquest no és el lloc indicat.

0: A causa de les molèsties que provoca l'elevada població de gavians a Lloret, l'Ajuntament posa en marxa una campanya per controlar la natalitat d'aquestes aus. Si detecteu un niu, aviseu a Benestar Animal i Salut de l'Ajuntament. Telèfon 972 36 28 70. Especialment entre el 15 d'abril i el 15 de maig. Campanya per controlar la natalitat dels gavians. Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Rosa Giral. Miguel Molina ha aconseguit el primer podi de la temporada estat a les 6 hores d'Spa a Bèlgica al circuit d'Spa Francorchamps en la segona prova del Mundial de Resistència. El pilot lloretenc, juntament amb els companys d'equip Antonio Foco i Niklas Nielsen, han aconseguit la tercera posició amb el Ferrari número 50. No han pogut guanyar i es van veure superats pels dos BMW que van assolir un inesperat doblet. Després de dues curses, l'equip de Miguel Molina se situa en el 6è lloc de la classificació amb 23 punts. Pel que fa al campionat de constructors, Ferrari és el tercer classificat amb 42 punts a 17 del primer, la marca BMW. La pròxima cursa serà una de les cites més destacades de la temporada, les 24 hores de Le Mans a França. Mirem ara els partits de Lliga del cap de setmana. El Club Hoquei Lloret va superar el Vic per 0-2 a la penúltima jornada de l'Hoquei Lliga Plata. Tot i el triomf, els homes de Manel Díez hauran de jugar-se el títol i l'ascens a la pròxima jornada perquè el Manlleu, que va fer els deures, també va guanyar el seu partit. El partit va ser exigent i va arribar al descans amb el marcador inicial d'empat a 0. En la represa, els lloretencs van fer les dianes de la victòria. Víctor Prespo i Adrià Ferrer, amb dos gols pràcticament seguits, van posar el que seria el definitiu 0-2. El Club Hoquei Lloret es manté primer amb 44 punts i un més que el Manlleu, que és el segon. Ja només queda una jornada per acabar la Lliga. Seguim el repàs amb el Club de Futbol Lloret, que jugarà l'accés als play-off d'ascens en la pròxima jornada de la Primera Catalana. Els lloretencs van superar la Unió Esportiva Figueres per un marcador de 2-1. El Lloret va avançar ben d'hora en el minut 8, després d'una gran acció de Marc Fernández, que a la banda esquerra, que va acabar amb una centrada que Marco Cabrera va rematar fins a la porteria. A l'inici del segon temps va arribar al 2-0. De nou, el gol va néixer d'una assistència de Marc Fernández que va finalitzar Marc Marí. Els figuerencs van retallar distàncies al tram final, però els lloretencs van mantenir el triomf, que els continua deixant tercers amb 53 punts. També en Primera Catalana, la Juventus va perdre al camp del Granollers. Va ser per un marcador de 2-1 en un partit ja sense res en joc pels homes d'Eskender Seixi. Els vallesans van obrir el marcador en el minut 35 en una acció d'Ivan Pérez. La Juventus va fer l'empat a l'inici de la represa amb un gol d'Adriano Carballo. Més tard, en el minut 72, el Granollers, de nou amb Ivan Pérez, va fer el definitiu 2-1. Amb aquesta derrota, la Juventus acaba la jornada en el 5è lloc de la classificació. Anem amb més resultats. El sènior masculí del bàsquet Lloret va encaixar una nova derrota a la Supercopa. Va ser per una diferència de 5 punts en un partit davant del Samà Vilanova, que va quedar 72-77. El sènior femení del bàsquet sí que va guanyar, en aquest cas amb un marcador de 59-64. És la segona victòria consecutiva en aquest tram final de la competició, una victòria que deixa el conjunt lloretenc en el 9è lloc de la classificació amb un total de 35 punts. Seguim en plana esportiva per parlar del club de natació, que ha completat una destacada actuació al Memorial Sensei Fusano amb una gran quantitat de marques, diversos rècords i també 4 podis a la competició disputada aquest dissabte a la piscina. Escoltem l'entrenador Joan Parra.
4: Segurament més del 90% de les marques que vam aconseguir són marques personals. A més van acompanyades de no sé, un total de 8-9 rècords del club i 4 podis a càrrec 3 del Joel Arredondo a les proves d'esquena, on tant el Senial 200 van aconseguir el títol de campió. En el Joel Esquena va quedar tercer i després un mes del Javier García, el 7 Papallona, que va fer tercer de la seva edat.
3: El cap de setmana es va completar amb la final per delegacions, que es va disputar en concret diumenge, i en aquest cas va ser doncs la delegació de Girona Nord, amb participació de 10 nedadors del Club Natació Lloret, que es va proclamar vencedora en aquesta final de delegacions.
2: Més info a novaradiolloret.cat. Temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de

0: Escoltes la fórmula musical amb les cançons que més coneixes. Que més coneixes.
1: Right. This next band is from Barcelona. It's in Catalonia, okay? And they're going to come and entertain you and make you dance and sing all night long. So please make a big, big welcome to Charango.

0: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Nova Ràdio Lloret. És mitjanit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Rosa Giral. Jordi Vilà i Olga Bordireva han estat els guanyadors de la 7a edició de la Lloret Trail. Han estat els més ràpids en la distància llarga de 15 quilòmetres en les seves respectives categories. Pel que fa a la curta de 6 quilòmetres, el més ràpid en homes ha estat Manuel Lamolda, mentre que Marisa Zapatas ha estat la millor en dones. Més de 500 corredors i corredores han participat aquest diumenge en la 7a edició de la Lloret Trail. La jornada esportiva també ha comptat amb el Campionat de Catalunya de Trail per relleus en categories absoluta i màsters. José Luis Blanco, president de la SANSI, que és que el club organitzador, subratlla que tot plegat ajuda a consolidar aquesta prova de muntanya.
4: A part de que la Lloret Trail va consolidant, també va poder fer el campionat de Catalunya de Trail, assistir la presidenta de la Federació Catalana, Mercè Dosich, així mateix també va fer la tercera de la Quintana Reis, i la veritat és que estic content perquè era una jornada de més de 4 hores fent curses i tot va anar molt bé.
3: Tampoc no ha faltat la ja habitual Quinzenàs Reis, que s'ha fet per tercera vegada amb la participació finalment de 135 infants, alguns de ben petits.
4: Al final vam fer una mica més perquè van esgotar divendres els dorsals i clar, sabia greu perquè al final doncs bueno, volem que participin el màxim possible, van incloure 10 nens més i això doncs, és important, no? Estem valorant Quintanars, doncs, lògicament, doncs, intentar ampliar per la propera edició i després, doncs, bueno, que cada participant doncs, bueno, va poder gaudir, molt serà el primer cop que participava en una cursa i això també és important per nosaltres, no? Incloure a nens tan petits, va haver-hi 3 nens de menys d'un any.
3: La 7a Lloret Trail s'ha dut a terme aquest diumenge amb sortida i arribada al Rieral. D'altra banda, canviem de tema, l'associació Força Ame ho ha tornat a fer. Ha entrat entre els 100 projectes guanyadors de la iniciativa solidària La Voz del Paciente, que impulsen els laboratoris CINFA gràcies al suport popular. En aquest cas, Força Ame ha sumat més de 2.600 vots, una xifra que ha fet possible aconseguir l'ajuda econòmica de 5.000 euros, el doble que l'any anterior, que es destinaran a investigar l'atròfia muscular espinal, un projecte que du a terme a l'Hospital de Sant Joan de Déu. Donem pas a Pipo Molina, portaveu de Força Ame.
5: Moltes gràcies a tothom, de tot l'equip de Força Ame. Avui només podem dir gràcies, gràcies per cada vot, per cada vegada que heu compartit la nostra candidatura, per insistir sense descans durant tota la campanya de La Voz del Paciente de CINFA. Hem sentit que la vostra força cada clic i sou vosaltres qui heu fet que la veu de Força Ame arribi lluny. Gràcies a tot aquest suport, els 5.000 euros aconseguits s'aniran destinats al projecte d'investigació de l'AME, de l'Hospital Sant Joan de Déu, per continuar millorant la vida, la qualitat de vida dels pacients. Aquesta victòria és de tots. Hem guanyat una comunitat implicada, compromesa, i que creu que donar veu als pacients és imprescindible. De tot cor, gràcies per ser-hi, per creure i per no rendir-vos mai. Seguim.
3: Molina també ha destacat que els diners aconseguits serviran per continuar avançant amb la recerca i la millora de la qualitat de vida dels pacients.
6: Més info a novaradiolloret.cat.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.